Bé, en el repertori que havíem preparat per avui havíem fet, recuperat unes versions que també feien amb canvis vells quan érem quintet d'un grup que ens agradava molt, que ens va mostrar el nostre ex-clarinetista, el Pau Badia, Slap Happy and Henry Cow, i que cantàvem amb l'Angèlica, que estava previst que estigués avui però està malalta i ens hem quedat sense veu, per això us deia que teníem diversos grups en un, però mala sort per nosaltres, hauria estat molt bé que hagués vingut ella, però les cançons estan molt bé i hem pensat que igualment, instrumentalment, val la pena, així que amb l'ajuda del Gerard Rosic de Triolet, m'estava oblidant de... Aprofito per presentar la banda, Toni Martí, compositor, guitarra, com ja havia dit abans. Víctor Benet, als clarinets. Cristian Vega, al piano. I jo mateix, Miquel Ferrer, baix bateria.

Llàstima que no podem sentir la veu, la lletra. Slap Happy en Henry Cow està molt bé. Les cançons aquestes són del 1974. Un disc que es diu Desperate Straits i són brutals. Bueno, sempre que hem pogut, doncs, amb l'Angèlica i amb una mica d'ajut, doncs, ens agrada fer aquestes peces. Ara, aprofitant que som cinc, passem al repertori de quintet instrumental, també del Toni, unes peces de fa temps, 2003, no? Això. Aquesta peça que farem ara es diu com un rebuz, no? Perquè bueno, intenta imitar el so, bueno, intenta estar inspirada en el so aquest. No? Voilà.

Gràcies. De la mateixa època i del mateix grup de peces que teòricament van en el mateix formen amb altres dues altres peces que encara que estem muntant una sonata. El segon moviment és no sé si té relació, però sí, és, es diu homenatge a Marco Pantani, el ciclista que es va suïcidar el 2003 por ahí. I va de burros perquè els ciclistes sí, efectivament, però bueno, jo ho dic per mi, eh? No, no, però

I gràcies. Per acabar, ara sí que amb una altra, amb la mateixa formació, però un altre grup, farem un parell de temes de Triolet, aprofitant que hi ha el Gerard. I són dos temes de... Bueno, un és de l'Estupèndol, el disc blau, l'altre encara no l'hem publicat, però bé, són temes que estan pensats per cinc i ens és molt difícil tocar-ho a dos. Deixa'm-ho aquí. Aquesta cançó es diu Dragons.

Gràcies. La última la dedicarem, no? Moltes gràcies al LEM per convidar-nos, de veritat, com diem ja d'alguna manera en el programa, perquè nosaltres no sé si anirem a algun altre festival, no? No sé si arribarem a casa avui. A part, però em refereixo a la música experimental, sí. Festival de música experimental molt obert, amb una idea, crec jo, bueno, és que hem passat tots pel LEM, llavors crec que estem bastant en la línia, i amb una idea d'experimental molt oberta que fa que nosaltres també puguem ser-hi, i no sempre és així les coses, perquè moltes vegades quan muntes una cosa d'una etiqueta, moltes vegades te'n vas cap a un tipus de música. I jo crec que nosaltres i el grup d'abans, que també tira molt d'obligats i d'escritures, moltes vegades, sota alguna idea d'experimentació massa tancada, potser no tindria cabuda. I per tant, nosaltres som conscients i agraïm molt que ens hagin convidat. Per tant, l'última la dediquem als companys del LEM, i molt agraïts, és un reggaeton, o sigui, per vosaltres.

0: Maraca Lab. Relax i realitats dels col·lectius independents de la cultura.
1: És la màgia de la sang i de l'amor.

Màgia Roja vam començar com un segell d'autoedició. Poc a poc vam començar a fer concerts i aviat vam començar a fer més edicions, es va juntar més gent i vam decidir agafar un local i convertir-lo en una associació. Al local vam fer al voltant de 500 jornades de concerts, normalment de dos grups, però de vegades de més, de 3, de 4, fins a 7 o 8. I bueno, també tallers, conferències, clubs de debat. Per exemple, un club de debat que es deia Club Utopia, que l'objectiu era parlar d'utopies i distopies, i bueno, anar llegint llibres i anar parlant en diferents aspectes, no, d'aquest tema.

una cosa que vam tenir clar des del principi va ser que volíem que hi hagués una coherència en tots els elements del que fèiem, tant en l'estètica del lloc, l'estètica de la música que es programàvem, del que es parlava a les conferències, de què anaven els tallers, de com eren els cartells, que tot anés en una mateixa direcció. I en aquest sentit, des del principi ens vam adonar compte que el que volíem era que hi hagués una curadoria i que no estàvem en venda. És a dir, quan ens havien arribat propostes per llogar-lo, encara que fossin molt bones econòmicament, era algo que mai se'ns va passar pel cap i que sempre vam refusar, no? A pesar de tenir ofertes bastant considerables i de vegades bastant excèntriques. Al principi no ho parlàvem, però després ens vam adonar compte que havíem d'establir algun tipus de criteri estètic. I a la conclusió que vam arribar és que no ens importava tant l'estil com que tingués qualitat. La nostra filosofia la resumíem en la frase qualsevol forma, però no de qualsevol forma.

una manera de veure aquesta qualitat era a través de veure quina sinceritat transmetia l'art en si. No importa si és música o quadres o un llibre, el que sigui, no? Aquesta sinceritat en contraposició a la ironia buida. I atenció, que ironia no és igual a humor. L'humor ens encanta, l'humor negre, l'humor surrealista, l'humor absurd, però no volíem promoure projectes basats en la superficialitat, projectes amb estètica kits. Pensem que ja hi ha els seus llocs, per exemple, internet està plegat d'això, no? I bueno, ja té el seu lloc i no és el nostre lloc.

0: have loads of shit.
1: Va ser Roja, vam tancar el local el desembre del 2019, que de fet ha sigut molta sort, veient després com s'han desenvolupat les coses. Nosaltres quan hem pogut hem tornat a fer concerts, ara n'hem fet uns quants aquest any, i alguna exposició, tant aquí a Barcelona com també vam fer una fa res al Prama, al Masnou. I en quan s'aclareixi el panorama, doncs buscarem un altre local i continuarem fent el que fem. I per una altra banda, com a segell discogràfic, no vam parar en el 2020. De fet, és l'any que hem tret més referències. Vam treure 4 discos i aquest any de moment portem un, però la idea és treure almenys un o potser 2 més.
2: Maracala.
1: Ens agradaria que la pròxima seu fos a un barri de sort. No sabem si això és possible o impossible, però és el que ens agradaria més. Si no, les tres xemeneies de Sant Adrià del Besòs, o el Museu de Clavegueram, o alguna casa que té forma de mausoleu per Gràcia. De fet, davant de Màgia Roja hi havia una que era increïble. I possibles, doncs, bueno, estem en això i ja anirem veient quins són possibles.

moltíssimes anècdotes, moltíssimes. Hi ha coses que van passar allà que, bueno, si no fos perquè hi havia testimonis, és que ho expliques i sembla que t'ho estàs inventant, però passaven de forma quotidiana. Era pràcticament cada setmana passaven coses i després, bueno, coses molt íntimes que ara no explicarem, no? Però, per exemple, una anècdota que no m'ha explicat a altres llocs seria que vam sortir una vegada en un portal conspiranoic, que ja hem fet dels més grans d'Espanya, però tampoc som uns experts en el tema. I, bueno, hi havia una teoria en què se'ns relacionava amb els jugadors del Barça, la vegada que estaven sortir amb màscares de Halloween, i ho relacionaven amb el nostre portal, segons ells, amb uns missatges i una interpretació totalment errònia, i bueno, eren tot unes teories absolutament ridícules. I arrel d'això va començar a venir gent, inclús també de fora d'Espanya, per exemple, gent d'Estats Units i tal, preguntant-nos per aquests temes.

0: Només afegiria a l'anècdota que sovint venia gent i també ens ho preguntaven per internet, si es podien afiliar a la secta satànica. Literalment li deien secta. Era increïble.
1: Seco.

els nostres temps i deesses, pensem en gent que no coneixem els seus noms quan van entrar Màgia Roja, però que van entrar amb molta curiositat i amb la ment oberta, i amb el temps es van convertir en algun dels socis més habituals i amb més passió. Això és, bueno, et dona molta inspiració i moltes ganes de continuar fent el que fas. I després també gent que crea el seu món propi al seu voltant, això sí, també sense dir noms específics, perquè no tenen que ser gent necessàriament que ve de la cultura o que ens inspira en aquest tipus de nivell, no? Sinó que gent que crea un món al seu voltant i un llenguatge i una manera de ser, i bueno, doncs aquesta gent també són els nostres herois, no?

també, també hi havia sincronies molt fortes. Un dia, per exemple, es va ficar un tema de Serge Gainsbourg. Bueno, el tema no era seu, era un tema que l'havien escrit, i just quan es va ficar aquest tema, va entrar una noia per primera vegada, i clar, es veu que el seu pare havia escrit el tema, i era tot una versió molt rara que ella no havia escoltat mai, però clar, ella ho sentia quasi com que era expressament, perquè si arribes a un lloc tan inusual i de cop sona això que està tan lligat a tu, doncs clar, et dona un viatge mental considerable, no? I com aquesta, doncs això, un món, seria molt llarg, seria molt llarg per explicar-les totes.

0: Tarzan és la màgia ni blanca ni negra. És la màgia de la sang i de l'amor.
1: Maracala.
0: Des del punt de vista de la programació, els nostres referents seria la nostra idea romàntica de llocs on no hem estat mai, llocs que superaven el que seria una sala de concerts. Per exemple, en els anys 60, UFO Club o Zodiac Club, i en els anys 80, Club Moral. Són llocs que hi ha performance, hi ha coses que passen improvisades d'un dia cap a un altre i que no es poden definir tan sols com una sala de concerts, més com una espècie de centre cultural iconoclasta. I això seria una de les influències. Després també està un lloc com el Matadero de Azcoitia, que per nosaltres és un lloc increïble i que sempre ens ha donat inspiració. Ho sentim com un lloc agermanat amb nosaltres. I després també altres experiències locals com G3G o Marx Bar, que podríem dir que també tenien una mica aquest esperit que ens agradava abans de nosaltres començar. Però també ens ha influenciat el que nosaltres hem vist a llocs do it yourself arreu d'Europa i que sobretot aspectes que no ens convencien, més que també aspectes que ens convencien, però també aspectes que no ens convencien. Per exemple, al final dels concerts, en molts llocs ens trobàvem que la música que es posava no anava amb la música del concert. I això feia que la gent s'anés i que no hi hagués com una comunió al voltant de la música, sinó que es diluís una mica aquesta energia que s'havia creat en el concert. I estigués més cap a lo típic, en alguns llocs ficant el típic que comencen a ficar una festa de techno, en unes altres agafen i comencen a ficar pop, i en altres llocs igual ficant, igual ficant punk, però com que no estava molt ben conduït.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Gràcies.

com a recomanacions tenim els últims discos que hem tret, per exemple, Jaco Los Misterios, que és un disc molt complet, és tot una jornada molt cinemàtica i té, bueno, elements, és difícil de descriure, però té elements de post-punk, d'industrial, de música folklòrica de Setmana Santa, de rap, de bass music, és un disc molt personal.

0: especie de Walker Contact, que es un grup de Jerusalem, un trio, que combina noise amb trap, R&B, amb industrial, música així en plan Albanoto, o Arca, o Ryoji Keda. I bueno, és un dels millors grups que hem vist, i això perquè puc parlar per tots, és un dels millors grups que hem vist en anys, en directe.
1: If I am my daughter, my mother, my father, myself, we're the same sex, and this is S2S2N2R4. I am my beloved twin brother, I'm husband and wife. My daughter, my mother, my father, myself, we're the same sex, and this is S2S2N2R4. I am my beloved twin brother, I'm husband and wife. And when I love my wife, I love my husband, I love my wife, I love my husband. Do I sound like a holy brass? Or better yet, I would be open.

després l'altre grup no es pot hem vist en anys en directe seria Kauzazpe, i recomanaria tant el disc que li vam treure com també recomanaria Urgardenak o En la tatua.

se sobra. Tu cuerpo és un tema que va sonar molts cops a Màgia Rosa i ens encanta el seu disc. És un disc també molt personal, amb unes lletres increïbles que no es, encara que el que ell fa és una espècie d'industrial heterodoxa, les seves lletres transcendeixen molt el gènere i són molt inusuals.

y después ya Cabe Bestia, Chicos Salvajes, també un, diguem, un hit de Màgia Rosa, que va sonar en moltes nits, i que d'alguna forma estranya, ja sé que, no, que les lletres no es van fer expressament per Màgia Rosa, però sembla que la descriguin. I és una espècie de punk industrial brutal.

Es que es Chitaloyo, Poli Armení. Chitaloyo és una de les artistes que més ens agrada, diria, del món, dels últims 10 anys o així. Ha fet una mica de tot, ha fet psicodèlia ritual, ha fet soroll, ha fet synth-pop, ha fet post-punk, ha fet una mica de tot. I aquest disco que li vam treure l'any passat, que és molt calidoscòpic i va per moltes direccions diferents, cada cançó és un món i et va sorprenent, no? a cada pas, i super recomanable. És per dir-ho així, una espècie de Nico contemporània, però com si hagués passat per la batidora

Cara muerto, aquel invierno. Pensem que és un dels guitarristes més originals d'Espanya i té un directe increïble i uns temes increïbles també. És una espècie de noise rock industrial, una mica com si Big Black es mesclés amb Sightings i alguna més que no sabria dir, potser amb Birthday Party o alguna cosa així. I, bueno, sí, és al·lucinant.

0: Avrei entrat, no? Ave diu que Saturn és com una roca immensa enmig del teu camí, una roca de la qual no pots escapar ni passar per sobre ni fer un rodeig per esquivar-la. Diu que l'has de mirar, que l'has de sentir, que és la teva roca immensa, només et queda plantar-te davant d'ella, només et queda mimetitzar-te amb ella, assumir-la i que ella t'assumeixi a tu. Abril 14. Diuen que als 29 anys hi ha el retorn de Saturn, diuen que Saturn completa la seva primera volta al Sol, diuen que tot torna a ser a la mateixa posició exacta que era quan vas néixer.
1: Tot i que
0: diuen que llavors és quan la teva pedra immensa es fa més òbvia,
2: tot i que diuen que no sempre,
0: inesquivable,
2: has de xocar contra ella i desfer-te en milions de talls i orbitar, essent en elles de Saturn.
1: Diuen que no sempre has d'orbitar fins l'altres teus van xocant entre ells i amb altres coses que s'acosten atrets per la força de la gravetat.
0: Si ens diguessin que cada àtom del nostre cos bilions d'anys, si ens diguessin que ja ens hem engronat tantes vegades abans,
1: ja et transformes, ja et transformes.
0: No diuen. Si pateixen per la seva integritat, els flocs de glaç que orbiten Saturn, no diuen si els fragments de gel saben que són en elles, no diuen si senten en elles.

Entra ara amb escena una espigadora que entona un cant ja un xic de profecia. Una profecia que ha estat el fonament de l'esperança del poble d'Israel de que vindrà el Messies, però també l'esperança de que el fill arribarà arrepentit a la casa del pare.

Tots s'agenollen. Queden centrades les figures del sacerdot, estenent les seves mans sobre Maria i Josep. I el miracle, al darrere del canelobre dels set braços, apareix l'Esperit Sant. La figura de l'Esperit Sant en forma de colom, embolcallada de llum, mentre les verges entonen un càntic que acompanya el moment en què el sacerdot dona la benedicció del Senyor als nous esposos.

0: Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, Ràdio 4. El darrer senyal coincidit amb les 11 en punt de la nit.
1: Butlletí de notícies.
0: Aquesta és la travessa d'avui. Cádiz, Valladolid, X. Sporting de Gijón, Real Madrid, 2. Castelló, Atlético de Bilbao, 2. Barcelona, Osasuna, 1. Racing, Espanyol, 1. Real Societat València, 1. Atlético de Madrid, Saragossa, 1. Sevilla, Hércules, 2. Elx, Màlaga, X. Burgos, Celta, X. Llevant, Coruña, 1. Mallorca, Rayo Vallecano, 1. Getafe, Oviedo, X. I Córdoba, Linares, X.
2: Fins aquí el nostre butlletí de notícies. Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Ràdio 4.